a haig a fer el vim, o pugui pon una pena. Ua, li, li, oh, que l'anés i fiam,